0: vaciado de balsas y fosas sépticas, pozos, aljibes, etc.
1: Confía en Cubacash porque te lo solucionan un plis plas.
0: En cubacash.com y Facebook.
2: Vaig a Diteu, la festa més marinera, arriba al Grau de Castelló. Entre el 27 de juny i el 5 de juliol, les millors ramaderies se citen en el districte marítim. Gaudeix de l'exhibició d'onces serrils i de l'entrada de bous del Torreón. No et perdes el correfoc de Sant Pere, la cavalcada de la mar i la processó marítima. Balla al ritme de l'orquestra La Misión i Isabel Ayun, la potra salvaje. I queda't amb el millor sabor de boca després del dia de les paelles i la torrà de la sardina. El Grau t'espera. Tota la informació en www.castelló.es. Ajuntament de Castelló.
3: Castellón, prepara.

0: Bona vesprada. El govern valencià està ultimant diferents actuacions i iniciatives per a canalitzar ajudes des de la comunitat valenciana al poble veneçolà després del doble terratrèmol. Ho acaba d'anunciar el portaveu del Consell, Miguel Barrachina.
1: 58 bomberos, 15 perros con equipos de rescate para tratar de ayudar y colaborar en la situación trágica, terrible que padecen nuestros hermanos venezolanos, ¿no? A quien enviamos un fortísimo abrazo y todo nuestro cariño y deseos de mejora en estos terribles días.
0: Més coses. La Guàrdia Civil ha detingut a Torrevieja 6 persones acusades de furtar en vivendes. Els agents, després del registre, s'han recuperat nombrosos objectes, com ara joies, dispositius electrònics i altres efectes de valor. Alguns d'ells han sigut retornats als seus propietaris i víctimes. La investigació segueix oberta. També la Guàrdia Civil ha detingut a un home de 20 anys com a presumpte autor d'almenys 13 delictes contra el patrimoni comesos mitjançant el mètode del caixer avariat, una modalitat delictiva dirigida contra persones majors quan fan operacions de retirada d'efectiu en caixers automàtics. Hauria actuat en diferents localitats de les províncies de València i Alacant, com ara el Puig, Tavernes de la Valldigna, Sacs o Benifaió. I l'Ajuntament de Gandia destinarà 11 milions d'euros fins a 2035 en actuacions de millora d'infraestructures hídriques i prevenció d'inundacions. Es construirà un nou tanc de tempestes a la zona nord de la platja i es posarà en marxa a principis de l'any que ve un sistema d'alerta primerenca. I una xifra, 39 unitats de conductes addictives de la Conselleria de Sanitat van atendre l'any 2025 a 39.400 persones. L'alcohol continua sent la substància que genera un major nombre de tractaments.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Vosotras. Un abrazo.
1: Chao. ¿Quiénes sois?
2: ¡Cubacas!
1: ¿A qué os dedicáis?
2: ¡A desatascar y a vaciar!
3: Si necesitas un servicio de desatascos, transporte y gestión de residuos no peligrosos, vaciado de balsas y fosas sépticas, pozos, aljibes, etc.,
4: confía en Cubacas porque te lo solucionan un plis plas.
3: En cubacas.com y Facebook.
5: Más de uno, Castellón y Villarreal.
6: Alice, nos vamos ahora desde este Masía Bellver, desde el bosque, hasta el Bocaser. Cuéntanos.
7: Es una cita, Marta, pues que tiene una historia detrás que queremos conocer a través de un monumento nacional que tenemos en la provincia de Castellón, como es el Ermitorio de San Pau, una pedanía de Albocàsser, de la que vamos a hablar, porque a partir de ahí, a partir de esa historia, a lo largo de los siglos, pues de ahí desencadena a una feria con diferentes actividades y que llega este fin de semana, como decimos, a Albocàsser. Alcaldesa de Albocàsser, Isabel Albalat, ¿qué tal? Buena vesprada.
8: Hola, buena vesprada.
7: Bueno, toda esta fira te un perqué y te un objetivo y te un origen y una historia de arrere que remonta a varios segles enrere, ¿no, alcaldesa?
8: Sí, la veritat és que tenim més o menys documentat que els inicis de la fira poden estar sobre el 1660, més o menys.
7: Uh-huh. I per què? Perquè també ens contaves que hi ha una llegenda al voltant de la zona que d'alguna manera ha suposat per a la història tenir aigües miraculoses, no? D'alguna manera, i ha sigut un lloc de peregrinatge que en anteriors segles pues igual concentrava unes 15.000 persones.
8: Sí, la documentació que tenim, els documents que encara hem pogut conservar, parla d'això, de que al voltant de finals del 1500 o per ahir, la llegenda diu que l'apòstol Sant Pau va passar per allí, hi havia un llac en aigua que no tenia massa bones condicions, l'aigua, i que al voltant d'allí pues, sempre se concentraven pues, en ramats d'ovelles, en els seus pastors, i que allí n'hi havia uns que tenien pues, algun problema físic, o bé tenien ceguera, o bé tenien coixera, i al passar el sant, pues, el sant es va convidar que ell podia millorar l'estat d'aixes aigües, va portar una carabasseta, va tirar aigua beneïda dins de les aigües i es va convidar a banyar-se allí i així pues, milloraria la seva situació física. I els que ho van provar, pues, en principi, diu la llegenda que sí que es van curar, i el que no ho va provar, pues, que no era creient, pues, no ho va provar i no va curar. Entonces, a partir d'ahir va començar una llegenda i cada vegada va anar pujant més la història i van començar a vindre peregrinació pues, des d'Aragó, des de València, des de Tarragona, i la documentació diu que se podien juntar més de 15.000 persones al voltant d'esta llegenda.
7: D'aquella història, alcaldessa, podríem dir que allò és l'origen de la fira que coneixem avui en dia i que aneu a celebrar este cap de setmana, que teniu una programació per a celebrar aquesta fira, sempre avalada per aquesta història, per aquesta llegenda de l'ermita de Sant Pau d'Albocàsser, però què és el que aneu a fer? Com ha transcorregut al llarg, o com s'ha transformat la fira al llarg del temps?
8: Pues lo primer que tenim que diríem reconèixer és que l'entorn ja ho diu tot, o sigui, pràcticament si no farem res més que l'entorn ja seria suficient perquè és una meravella. Sant Pau, tenim allí un prat en una muntona d'arbres, plataners, estos que diríem de manera col·loquial, d'on tenim 5 arbres monumentals i allí la sombra en esta calor és impressionant. I a part el que és l'ermitori en tot el que té per fora i per dins de les grisalles i tot, però a part d'això, pues el Motor Club, una associació que s'ha creat nova, ja fa 3 anys que el que fa és una concentració de vehicles clàssics, perquè és un poquet la reflexió que fèiem abans. La gent, fira era un moment on se trobaven, s'intercanviaven ferramentes, compraven animals en el seu moment, després tractors, però ara ja ningú espera a la fira per fer aquestes coses. La fira ja s'ha convertit en un espai d'encontre i d'intercanvi de coneixements o simplement està en els amics i tal. I per això el reclam que hem utilitzat, o que en aquest cas el Motor Club ha utilitzat, és buscar vehicles clàssics perquè això a la gent realment li resulta molt interessant i molt atractiu. Aquest és el tercer any que se fa la concentració de vehicles clàssics. Són vehicles que realment són molt potents perquè hi ha alguna edició que ha vingut vehicles que només hi ha 3 al món i que són

0: uns vehicles de molta importància i molt de valor. I este any han incorporat també les motos clàssiques i concentració de moteros. I també s'incorporen algun camió clàssic, que també té molt de potencial perquè la gent li resulta molt atractiu. I després ho completem pues, en activitats que en aquest cas organitza l'Associació de Cavallistes, que és de tir i arrossegament, és la 7ª edició este any. També serà una edició molt important perquè vindran animals de tota la comunitat valenciana i s'ajuntaran més de 90 animals per a la competició. Això està tot durant tot el cap de setmana, comença demà pel matí fins al diumenge per la vespre. Després l'associació de... el Club de Caçadors de la mà de la Federació de Caça també ja fan activitats de 7 dia, de tir a l'arc, un simulador de tir, també hi ha un paraetes d'artesans, des del motorclub també tenen un escalèstric gegant perquè els xiquets i els no tan xiquets puguen disfrutar de lo que és el escalèstric este, que també té molta gràcia. I després, pues, barra, activitats musicals en directe, també hi ha una actuació de Kasparov demà per la nit, un sopar de pa i porta. Vull dir, realment se combinen una muntona d'activitats perquè se disfrute sobretot de l'entorn. Però el reclam, pues, és això, els vehicles clàssics, perquè això, la veritat és que és igual que sigues agricultor com, de l'oficina, un administratiu, és una cosa que li crida l'atenció. No fa falta que sigues agricultor i ramader per anar a veure això.
1: Ni expert tampoc, no? Simplement viure un cap de setmana de festa amb Albocàsser i en Albocàsser, una festa d'història, de tradició i de llegenda, no? Que són els seus orígens d'esta fira que arriba este cap de setmana, dissabte i diumenge, al municipi d'Albocàsser. Ho anotem en l'agenda, alcaldessa Isabel Albalat, per a compartir amb Albocàsser pues, lo que és la seva tradició i d'alguna manera els orígens d'una llegenda que congregava 15.000 persones, ni més ni menys, en anteriors segles. Gràcies per acompanyar-nos i contar esta història d'Isser Racone de la província.
0: Pues moltes gràcies a vosaltres per donar-nos possibilitat de contar-ho i esteu tots convidadíssims, que segur que us sorprendrà moltíssim.
1: Cita, Sant Pau, l'ermitori en Albocàsser. Gràcies, alcaldessa.
0: A vosaltres.
2: Hoy te quieres cuidar. Mañana vienes a Estires. Pasado tienes tu chequeo de salud hecho. Así funciona la unidad de chequeos del Hospital Estires Valencia. Un circuito completo, todas las pruebas y tus resultados en 24 horas. Estires, la medicina del mañana, hoy.
3: Hay terrazas que en verano apenas se usan y otras donde apetece quedarse horas. La diferencia muchas veces está en la sombra y en un buen toldo. Por eso en Mare Nostrum llevamos más de 30 años creando soluciones a medida para viviendas, comercios y restaurantes. Toldos resistentes, cómodos y pensados para aprovechar mucho mejor cada espacio exterior. Toldos Mare Nostrum. Más sombra, más verano.
4: Cosas típicas de un verano con niños.
5: Falta mucho. ¿Me puedo tirar al agua ya?
4: Y la más temida.
5: Me aburro, me aburro, me aburro.
4: Con Todo Juguetes se acabó el aburrimiento. Lo tenemos todo para disfrutar del verano. Colchonetas, flotadores, patinetes, bicicletas y todo lo que necesitas para vivir el verano al aire libre con los más pequeños. Equípate para el verano en tu tienda Todo Juguete más cercana o en todojuguete.es.
6: Ven a Todo Juguete y alucinarás.
7: Esta temporada, el sabor del Mediterráneo te espera en Puerto Rico Peñíscola. En primera línea de playa, con vistas increíbles al castillo, arranca una nueva temporada para disfrutar como nunca. Todos los viernes a las 6, tardeo con música en directo. Y después, déjate sorprender por su cocina. Viernes cenas, sábados comidas y cenas, y domingo a mediodía. Descubre sus espectaculares arroces a la yauna. Reserva ya en puertorrico.res o llama al 964 48 07 18. Puerto Rico, tu mesa frente al mar.
8: Es la 1 a mediodía en Canarias.
9: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas tardes. El gobierno eleva a 3 los españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela y a 99 el número de españoles que permanecen desaparecidos. También hay 4 españoles localizados, pero que se encuentran bajo los escombros. El Ministerio de Exteriores explica que los equipos de rescate están trabajando para poder acceder a ellos. Diana Rodríguez.
9: Sí, Exteriores confirma al menos 3 españoles fallecidos y 4 localizados bajo los escombros que se suben.

0: Notícies, Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Bona vesprada. Veneçolans residents a la Comunitat Valenciana s'organitzen per enviar ajuda també professionals com ara bombers i efectius de seguretat, ajuntaments i ONGs. Fins a les 2 contem notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero. Al control tècnic està avui Alejandro Bermúdez. L'ONG Valenciana Intervenció, Ajuda i Emergència formarà part del dispositiu que el Ministeri de Defensa enviarà a Veneçuela per a ajudar en les labors de rescat dels afectats pel terratrèmol. Amparo Sánchez.
2: El seu operatiu, que estarà conformat per 15 rescatadors i gossos ensinistrats, així este matí cap a Madrid des d'Algemesí, on tenen la seu a l'espera que es confirme quan viatgen. Així ho ha confirmat Onda Cero el portaveu d'IAE, Moisés Belloc.

0: Depèn de les classes que ens donen, però en principi està preparat en 15 voluntaris i 5 gossos. Material de rescat, material sanitari i gossos.
1: Bello, que ja ha estat al costat de l'entitat en els terratremols de Turquia, l'Equador o Nepal assegura que les primeres 24 hores són claus per a trobar supervivents.
0: Quan més temps tarden a plegar, menys probabilitats de trobar gent viva. En aquest moment encara, però conforme va retrasant-se, cada volta és més complicat. Sí, és molt greu. Per tant, hi haurà un número altíssim de víctimes.
1: Per cert, el Comitè d'Emergència Espanyol també ha activat els seus protocols d'actuació per ajudar a la població afectada pel devastador terratrèmol registrat a Venezuela. Des d'Onda Cero i el grup A3Media ens sumem a aquesta iniciativa per a donar suport a la recaptació de fons destinada a cobrir necessitats urgents com aigua, aliments, refugi, atenció mèdica i sanejament. Pots col·laborar enviant un bizum al codi 02076 o a través de la web comitéemergencia.org. La teua ajuda és essencial en una emergència com esta. Cada minut compta i cada aportació pot salvar vides.
2: La població veneçolana, com dèiem, està visquent a la comunitat, seguint amb angoixa i preocupació les notícies que arriben des d'allí després d'aixòs terratrèmols. La informació que estan rebent, tot i ser de primera mà, també és prou confusa, Ramon Pérez.
3: Així ens ho explica Edgardo Díaz, que és el promotor de la Casa de Veneçuela a Paterna. Alguns han pogut confirmar la mort dels seus familiars, mentre altres es mantenen encara en eixa llarga espera de qualsevol notícia.
4: Hemos recibido información de familiares que ya tienen información de sus familiares que han fallecido, otros que permanecen desaparecidos. Amilcar Bermúdez, que nos acaba de llamar y nos acaba de informar de que la parte de su familia, de su esposa, falleció, ya están confirmados, pero aún sigue desaparecido su hijo mayor, lo están buscando.
3: El centre comercial Las Américas de Torrent està funcionant com a central de la solidaritat. Així, encara que l'Associació de Veneçolans a la Comunitat demana esperar una miqueta fins a concretar què és el que es necessita i, sobretot, com ho transporten fins al país.
4: No solo se trata de buscar lo que se haga falta enviar, sino cómo se va a enviar, ¿no? En principio ya se están haciendo las averiguaciones y Cruz Roja se hace cargo de traslado de esas ayudas hacia el país. Y si es así, pues se canalizarán en todas las comunidades, centros de acopio, y luego se les entregará la Cruz Roja para que haga su envío a Venezuela.
2: La Generalitat Valenciana està ultimant també diferents actuacions i iniciatives per a canalitzar ajudes. Ho ha avançat el portaveu del Consell, Miguel Barrachina.
5: 58 bomberos, 15 perros con equipos de rescate para tratar de ayudar y colaborar en la situación trágica, terrible, que padecen nuestros hermanos venezolanos, ¿no? A quien enviamos un fortísimo abrazo y todo nuestro cariño y deseos de mejora en estos terribles días.
2: Castelló també s'està volcant en Venezuela. L'Ajuntament de Castelló i l'Associació de Veneçolans han obert una campanya solidària de recollida d'aliments i productes de primera necessitat. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
6: Serà avui dimà dissabte de 5 a 9 de la vesprada en la plaça Maria Agustina. Demanen aigua potable, aliments, productes d'higiene, medicaments bàsics i material de primers auxilis. Els veneçolans de Castelló estan impactats per la tragèdia. Lorena Falciatore.
7: Imagínate cómo nos sentimos con tanta desgracia en Venezuela. Venezuela vive una crisis económica, política, social, y ahora le cae esta desgracia también. Mis hermanos venezolanos la están pasando muy mal porque ha sido una tragedia. Estos 27 años han sido de miseria, de odio, de hambre, delincuencia. Ay, no, mira, terrible.
6: A la ciutat de Castelló hi ha més de 3.000 residents veneçolans que s'han mobilitzat per a canalitzar l'ajuda humanitària.
2: I l'ONG Farmamundi en la Comunitat Valenciana activa també la seva resposta d'emergència per a enviar material sanitari. Està en contacte amb el Consell General de Col·legis Farmacèutics per a subministrar medicaments i reforçar el sistema de salut.
1: Yolanda Anson, portaveu de l'entitat, reitera que la prioritat és rescatar les persones atrapades i atendre la resta de persones afectades.
8: Estamos coordinando el posible envío de medicamentos esenciales, de material sanitario y kits de traumatología para atender esta crisis humanitaria que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Estamos en contacto directo con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con la Generalitat Valenciana, para coordinar una posible respuesta humanitaria.
1: Este matí la consellera de Serveis Socials, Elena Albalat, ha visitat el magatzem d'ajuda humanitària de Farmamundi per a supervisar la resposta humanitària.
2: Les principals associacions de víctimes de la Dana han expressat en un comunicat la seva més profunda solidaritat, diuen, amb Venezuela. Solidaritat, empatia i suport, diuen, entre els pobles constitueixen una força imprescindible per afrontar l'adversitat. Per cert, que Paiporta, un dels municipis més afectats per la Dana, acull este diumenge una nova manifestació per a reclamar la supressió de l'aforament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón.

0: La convoquen més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals, juntament amb les associacions de víctimes i els comitès locals d'emergència i de reconstrucció. Serà a les 7 de la vesprada a la plaça de l'Església de Sant Jordi de Paiporta i serà la primera vegada que la manifestació recorrerà els carrers del municipi al qual es va registrar el major nombre de víctimes mortals.
1: Pensar que la Comissió Mixta Govern Generalitat de la Dana s'ha reunit este migdia per segona vegada, en este cas al GMSI, a la Ribera Alta, una de les localitats més afectades per aquestes inundacions del 29 d'octubre de 2024. Diumenge es commemora el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada amb la qual es vol visibilitzar els drets adquirits pel col·lectiu, però sobretot reivindicar que no es poden fer passos enrere. Els col·lectius reiteren que els drets de les persones LGTBI són una qüestió de drets humans.
2: Afirmen que la modificació de la llei transautonòmica o la reiterada retirada d'ajudes al col·lectiu suposen una amenaça per part de les administracions. Una situació que, segons Gonzalo Carbonell, coordinador del grup Gent Gran de Lambda, està provocant que algunes estiguen vivint amb por la situació actual.
3: Sobretot de les persones trans, ¿no? Yo, como soy ya una persona mayor, ahora tengo 75 años, yo estos temas pues ya los he vivido en otra época, ¿no? Se puede decir que más que miedo lo que estamos haciendo es como reforzándonos, buscando la unidad, porque tenemos que ser, digamos, enfrentándonos a la realidad.
2: No obstant això, diu que un dels avanços dels últims anys és que les seues reivindicacions estiguen comptant amb més suport per part de tota la societat.
3: A nosotros nos da una fuerza moral muy importante de cara a, bueno, a ver que realmente sí que lo que hemos trabajado durante tantos años pues tiene su peso en la sociedad. Sería una pena que se dejaran algunas personas engañar por las apariencias y se diera una involución después de tantos años de libertad, ¿no?, y de igualdad.
2: A València, l'ANDA va celebrar el passat cap de setmana la seva manifestació de l'orgull i en la resta de la província alguns municipis han organitzat actes reivindicatius estos dies. A Alacant, la celebració d'esta jornada reivindicativa s'ha posposat davant la coincidència amb les fogueres i s'ha programat una manifestació per al 18 de juliol, així com diversos actes en les setmanes prèvies, on sí estan celebrant estos dies és en Sant Vicent del Raspeig o Torrevieja. I a la província de Castelló, Almassora, han commemorat el Dia de l'Orgull amb la lectura d'un manifest i han dut a terme una jornada de trobada, diàleg i reflexió a Moncofa. També s'han programat diversos actes i s'han hissat banderes de l'orgull en totes les seues platges.
4: En Conforama hacemos nuestras rebajas aún más brutales con los días sin IVA. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Aprovecha estos días brutales solo del 25 de junio al 2 de julio. Conforama.
1: El ple del Consell ha aprovat avui el projecte de llei de mesures fiscals de 2026, la coneguda com a llei d'acompanyament dels pressupostos. Contempla l'arrelament al municipi per a poder tindre accés a vivendes de protecció oficial, concepte distint al que promou Vox, que parla de prioritat nacional. Diu el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, que serà este partit, el seu soci, qui haja de decidir si aquest arrelament els sembla suficient o no.
5: Este arraigo nos parece que lógicamente debe satisfacer las pretensiones de Vox. No obstante, está abierto todo el proceso de enmiendas para que lógicamente sea el propio partido quien establezca si le parece suficiente o no.
1: Pel que fa a l'horatge, cap de setmana estable i assolellat, la EMET parla de temperatures sense canvis o en lleuger ascens. De moment, avui, el termòmetre ha retrocedit respecte a les últimes hores i els núvols estan cobrint part del territori combinats amb la presència del sol. Ho deixem així, però continuen en Onda Cero. Bona vesprada.
6: La Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
0: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. ¿Cómo se sale de una tragedia en un país que ya era una tragedia? ¿Cómo se supera una crisis dramática provocada por un desastre natural cuando el desastre era ya el país en sí mismo, cuando 8 millones de personas necesitaban la ayuda urgente para superar un caos humanitario generado por un régimen corrupto y dictatorial? ¿Cómo se levanta un país derrumbado por dos terremotos cuando el derrumbe de un Estado ha provocado, según la ONU, un éxodo histórico de población y un deterioro insoportable en el acceso a los servicios de salud o a los alimentos? Venezuela se despierta hoy con cifras que engordan la herida irreparable, el daño irreversible ya de 235 víctimas mortales, al que se suma el conteo interminable de desaparecidos, 20.000, y de vidas que aguardan el rescate agónico a varios metros bajo los escombros.
7: Aquí hay tres vivos, aquí está una señora,
8: ¿se escuchan?
7: Está una muchacha.
8: ¿Están hablando?
7: Claro, habla para que te escuchen.
8: ¿Cómo te llamas, hermano?
7: Anthony. ¿El otro? Ramón. ¿Y el otro? Ari.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: La Comunitat Valenciana es mobilitza pel doble terratrèmol a Veneçuela. Són molts els professionals valencians experimentats en rescats que viatgen ja cap allà, mentre ací a casa són també moltes les iniciatives solidàries amb el poble veneçolà. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. La polèmica d'avui divendres passa per les nòmines del professorat que, segons el sindicat STPB, sembla que venen amb errors pel que fa als dies treballats a la vaga. I el temps de l'entrevista el dediquem a l'orgull LGTBIQ+. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. La població veneçolana que viu ací a la comunitat segueix amb angoixa i amb preocupació les notícies que arriben des d'allí després dels terratrèmols. La informació que estan rebent és de primera mà, sí, però també és prou confusa. Ens ho explica Edgardo Díaz, que és el promotor de la Casa de Veneçuela a Paterna i amb qui hem pogut parlar ací. A Onda Cero, alguns han pogut confirmar la mort dels seus familiars, mentre altres es mantenen en eixa llarga espera de qualsevol notícia.
2: Hemos recibido información de familiares que ya tienen información de sus familiares que han fallecido, otros que permanecen desaparecidos. Amilcar Bermúdez, que nos acaba de llamar y nos acaba de informar de que la parte de su familia, de su esposa, falleció, ya están confirmados, pero aún sigue desaparecido su hijo mayor, lo están buscando.
1: Ens explica que el centre comercial Las Américas de Torrent està funcionant com a central de la solidaritat ací, encara que l'Associació de Veneçolans a la Comunitat demana esperar una miqueta fins a concretar més específicament què és el que es necessita i, sobretot, com ho transporten fins al país. L'ONG Valenciana, Intervenció, Ajuda i Emergències, Viatge ja cap allà, formarà part del dispositiu especial del Ministeri de Defensa. El seu portaveu, que és Moisés Belloc i que ha estat ja en emergències similars, com ara, per exemple, els terratrèmols de Turquia, l'Equador o el Nepal, Moisés Belloc assegura que les primeres 24 hores són clau per a trobar supervivents.
3: Quan més temps tarden a plegar, menys probabilitats de trobar gent viva. En aquest moment encara, però conforme va retrasant-se, cada volta és més complicat. Sí, és molt greu. Per tant, hi haurà un número altíssim de víctimes.
1: L'ONG Farmamundi ha activat també la seva resposta d'emergència per a enviar material sanitari a Veneçuela des del seu magatzem al Parc Tecnològic de Paterna, a l'àrea metropolitana de València. Yolanda Anson, portaveu d'esta entitat, reitera que la prioritat és rescatar a les persones atrapades i atendre a la resta de persones afectades.
4: Estamos coordinando el posible envío de medicamentos esenciales, de material sanitario y kits de traumatología para atender esta crisis humanitaria que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Estamos en contacto directo con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con la Generalitat Valenciana, para coordinar una posible respuesta humanitaria.
1: La Generalitat destinarà 500.000 euros a ajuda humanitària urgent per al país. La consellera de Serveis Socials, Elena Albalat, coordina amb entitats socials ixa resposta institucional i fa en este sentit una crida per a que les persones que vulguin realitzar donacions ho facin només a través de canals segurs i que consulten així la guia que impulsa la coordinadora valenciana d'ONGD, que inclou un catàleg específic d'organitzacions fiables.
5: Estem parlant amb les autoritats locals per veure quina ha sigut la magnitud de la catàstrofe, per veure quines són les necessitats més reals que ens estan traslladant, i això ho anem a coordinar.
1: El Comitè d'Emergència Espanyol també ha activat els seus protocols d'actuació per ajudar la població afectada per este devastador terratrèmol, devastadors terratrèmols en plural, registrats a Veneçuela. Des d'Onda Cero i des

0: de recibo que se nos haya hecho esto. La pregunta es, ¿ha habido aquí una mala gestión administrativa? ¿Ha habido una mala intención? ¿Qué ha ocurrido? Y que sea el síndic el que conteste y que investigue qué es lo que ha pasado.
1: Rafa García López es el vocal de cultura de Lambda. Gracias, Rafa, por agafar la telefonada de Onda Cero.
0: Gracias a vosotros por darnos voz, que es lo más importante en este momento para la comunidad LGTBI.
1: Torna a haver polèmica amb la vaga educativa de fa unes setmanes. El sindicat de l'ensenyament STPV afirma que Conselleria ha descomptat a alguns professors més dies de sou dels que realment feren vaga. Asseguren fins i tot que Conselleria ha computat alguns dies de treball de serveis mínims com si foren dies de vaga. El coordinador d'acció sindical de l'STPV, Marc Candela, avança que presentaran reclamacions.
2: Nosaltres ara anem a posar en marxa una campanya de reclamacions per a que aquest professorat es descompte els dies que realment han estat de vaga, no la resta de dies, òbviament. Val? I ho traslladarem també a la conselleria per a que pues, siga diligent a l'hora de no aplicar descomptes en els dies que no correspon.
1: La Generalitat prorroga fins a cap d'any les reduccions temporals de tarifes en serveis públics de transport que són competència de la Generalitat. És a dir, per exemple, Metro València, Tram d'Alacant, Tram de Castelló, la pròrroga manté la gratuïtat temporal per a la població infantil fins als 14 anys, un descompte del 50% en els títols destinats a joves i una reducció d'almenys el 40% en els abonaments i títols multiviatges, mantenent també els títols gratuïts dirigits a les persones empadronades en municipis afectats per la Dana. I atenció a això, canviem radicalment de tema. L'Associació Nacional de Gelaters Artesans, que té seu a Alacant, ha creat el gelat de la Roja, la selecció espanyola de futbol, amb motiu del Mundial que està celebrant-se al Canadà, als Estats Units i Mèxic. El gremi d'artesans proposa un gelat de frambuesa i de mango per a donar color a la bandera, amb un toc cruixent de pistacho. Ens heu contat des d'Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
3: Sí, se trata de un lienzo en el que se puede añadir casi todo, según nos explica el presidente de la asociación, Mario Masía, desde su obrador en San Vicente del Raspeig. Un helado artesano de crema de yogur y chocolate blanco con el añadido de frambuesa y mango y ese toque crujiente del pistacho manchego tostado.
4: Cada vez estamos haciendo diferentes tipos de acciones y obviamente conforme vaya la selección llega a la final, pues lanzaremos un otro helado que se va a llamar el helado gol, seguramente. ¿Vale?
3: El helado gol, por el momento, tiene una receta secreta, pero ambas propuestas estarán disponibles en las más de 1000 heladerías artesanas que tiene la asociación, preferentemente aquí en la Comunidad Valenciana, pero también en Andalucía, Cataluña, Murcia y Baleares.
1: Esta vesprada comença una nova edició, la d'enguany, del festival Big Sound, que se celebra per primera vegada al Parc Central de Torrent i no així a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, un canvi motivat per eixa sentència judicial del soroll del veïnat. L'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha assistit avui a l'obertura del lloc de comandament avançat des del qual es controlarà la seguretat del recinte.
5: Possiblement estem parlant de 15 milions d'euros, el que és aquest impacte econòmic. Ja s'està produint perquè en aquestes setmanes prèvies això tenim al voltant de 1.000 treballadors que estan així en aquest recinte i en Torrent dormint, menjant, comprant i a banda tindrem aquests dos dies en aquest impacte econòmic que per a molts elements de restauració han reforçat les nostres neveres, han reforçat tot el personal.
1: I un apunt abans d'anar amb la crònica esportiva, un apunt dels tribunals. L'Audiència d'Alacant ha condemnat un home a 22 anys i 4 mesos de presó acusat d'abusar sexualment de dos menors de 16 anys, filles de la parella, que en aquell moment era la seva parella, com dèiem. També li imposa la mesura de llibertat vigilada una vegada complisca la pena de presó durant 10 anys, segons consta a la sentència. Les dues germanes arribaren ací quan tenien 10 i 8 anys per a viure amb sa mare. Anem ja amb els esports, anem amb Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
6: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: En una vesprada a la que tornem a parlar de València Bàsquet.
6: Sí, perquè celebracions i comillats en València Bàsquet. Jan Montero ha reconegut en una entrevista a la Lliga ACB que el partit davant el Barça va ser l'últim partit amb València Bàsquet.
7: Bueno, yo creo que este ha sido mi último partido con el Valencia. Honestamente, pero sumamente orgulloso de todo, ¿no? He demostrado, yo creo que el amor por el club. Muchas personas dudaban de que se quitaba, no sé qué, no sé cuánto, pero yo respeto mucho más el deporte, el baloncesto. Creo que el deporte del baloncesto se merece un respeto y cuando tú respetas el baloncesto, te...

0: te recompensa.
1: I no sols Jan Montero, perquè Branko Badio s'anirà també a Panathinaikos. Tenia contracte hasta el 2029, però abandonarà també València Bàsquet. El Villarreal presenta la seva campanya d'abonaments per al proper, la propera temporada. Hola, Víctor Fran, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada. I amb l'objectiu d'arribar de nou als 20.000 abonats, el Villarreal ha presentat aquest matí la seva campanya d'abonaments de cara a la propera temporada, que vindrà marcada per les obres en l'estadi i la ceràmica que es produiran al llarg de tot aquest estiu. A més, el Club Deportivo Castellón ha presentat aquest matí dos nous amistosos de pretemporada davant del Sabadell el 18 de juliol en la Ciutat Esportiva del Castelló. Davant del Girona jugaran el 29 de juliol en terres catalanes.
1: Gràcies, Víctor. I l'Els prepara també la seva campanya d'abonaments. Hola, Felipe Canals, bona vesprada.
3: Buenas tardes, Edu. El Elche prevé presentar su campaña de abonos la próxima semana con una ligera subida de precios en esta segunda campaña consecutiva en Primera División. En el plano deportivo, últimos días de vacaciones. El próximo miércoles toca volver al trabajo a las órdenes de Martín Anselmi. Está fijado el inicio de la pretemporada con las pruebas médicas y físicas.
1: Gracias, Felipe. Eso es el que ya al món del esport, Ramón.
4: Molt bé, gràcies. Una temporada més, Edu.
1: Adeu.
4: Un respir tèrmic hem tingut avui divendres, màximes prou més frenades que les dels últims dies, caloroses, sí, però no tant com en jornades anteriors, encara que recuperaran i tornaran a pujar el cap de setmana, que es preveu estable i assolellat. Així està la Comunitat Valenciana a 26 de juny de 2026, últim dia d'esta temporada en què orientem la brújula des d'ací, una temporada frenètica amb la dimissió de Carlos Mazón i l'arribada de Juanfran Pérez Llorca, coincidint amb el primer any de la Dana. 20 anys es compliran ara en uns dies de l'accident de metro a València. El juí i condemnar l'exministre socialista valencià José Luis Ábalos, però també el bon ritme de l'economia amb la reducció progressiva de l'atur. Frenètic serà també el curs que ve, tindrem eleccions autonòmiques i municipals, veurem si també generals. Es compliran 2 anys de la Dana i continuarem molt pendents, de ben segur, de la crisi de la vivenda, especialment entre els més joves, o de les pèrdues econòmiques del camp. Tornem, si res no canvia, a partir del 31 d'agost. Bona vesprada, bon cap de setmana i molt bon estiu.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: On? Hay días para todo. Da igual cómo salgas del trabajo. Lo importante es cómo entras a casa. Desconecta con la brújula. Todas las tardes en Onda Cero, tu radio.
7: Onda Cero Castellón, 88.7.
8: Castellón y el motor llevan años encontrándose aquí, en Cano Automoción. De la mano de Suzuki, ahora con más fuerza que nunca. Ven a descubrir toda la gama Suzuki y encuentra el coche que encaja contigo. Híbridos, 4x4, urbanos o SUV, preparados para cualquier aventura. Te esperamos en Avenida Valencia 225, Castellón. O llámanos al 964-256-888.
9: Acompáñanos cada mediodía de 2:30 a 3, de lunes a viernes, a descubrir lo más interesante de la Comunitat Valenciana.
10: Actualidad. Bona vesprada, Begoña. L'actualitat de la Comunitat Valenciana passa avui per temes econòmics, polítics...
11: Música.
12: Nuestro artista invitado de hoy ha traspasado fronteras con su música.
11: Gastronomía.
13: Al llarg i ample de la Comunitat Valenciana, Begoña, tenim productes excel·lents, veritat? Avui, al rebost de la Comunitat Valenciana, parlem de...
11: Proyectos y sostenibilidad. Innovación.
14: Bueno, pues hoy en Innovación, Begoña, ¿quién no ha oído hablar del ChatGPT?
11: Además de historias interesantes y curiosidades de Valencia, Castellón y Alicante. Comunidad Valenciana en la Onda, con Begoña Perpiñá, en Onda Cero.
15: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
16: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
17: ¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com.
18: En Castellón, centros comerciales Salera y Villarreal.
17: Sol Optical. Solo grandes ópticas.
19: Onda Cero. Castellón.